0: Estiu a Sant Josep cada gest compta. Prevenir incendis és protegir la nostra biodiversitat, els nostres boscos, la nostra fauna, la nostra flora. Vides que no es recuperen. Cuidem el que ens fa únics. No llancis llosques, no facis foc. Respecta la natura. Sant Josep et necessita. Protegeix, cuida, actua. Junts mantenim viva la nostra terra.
1: Onda Cero, Ibiza y Formentera, 96.0.